0: El Ojo Crítico. Radio Nacional de España. Ángeles Caso.
1: Radio Diari Migdia. Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
2: Bon dia. Han tocat la una i mitja. El Mallorca ja és un equip de la segona divisió. La victòria contra l'Oviedo per 3-0 o Somoza i va ser insuficient, ja que no es va donar la combinació de quatre resultats que necessitaven els vermells per poder salvar-se. L'afició mallorquinista va acomiadar la temporada molt indignada, demanant la dimissió de la directiva. Del descens del Mallorca parlarem durant bona part d'aquest informatiu, que vos acompanyarà fins les dues de l'hora baixa, però de l'actualitat del dia també hem de destacar més temes. Xisco Díaz, bon dia.
3: Bon dia. Un centenar de persones s'han concentrat davant del Consolat demà en contra de l'acte que l'associació d'ultradreta Núcleo Nacional ha fet també avui de matí per demanar la defensa del monument de Sa Feixina. I pendents també del Poblense, en aquests moments està empatant a 0 al Camp de l'Àguila a l'anada de la final per l'ascens a Primera Federació.
2: Tot una vos ho contàvem abans, anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña.
4: Avui i demà a les Illes Balears, dies d'ambient assolellat, avui amb pocs canvis tèrmics. Arribarem a màximes de 30 graus a Palma, 28 a Mahó, 26 a Eivissa, 24 a Formentera. Demà dilluns les temperatures continuaran amb poques variacions. Se preveuen màximes de 29 graus a Palma, 28 a Mahó, 26 a Eivissa i 23 a Formentera. És una informació d'AEMET.

0: todo doloroso que hay que tratar de atravesarlo lo más rápido posible.
1: Bueno, nosotros tenemos, yo creo que la confianza de seguir trabajando por este club y volver a Primera División.
2: Yo asumo toda la responsabilidad como el máximo responsable de la parcela deportiva, no creo que la propiedad tenga en esto ninguna culpa.
3: Aquest és el so que resumeix el descens del Mallorca a la segona divisió. El tècnic Martín de Michelis parlant de la necessitat de reconstruir el club, veure'n si en ve o no. Alfonso Díaz i Pablo Ortiz reconeixent errades, però sense dimitir, i a la sortida del bus del Mallorca, ben passada la mitjanit, uns 300 aficionats varen escridar-se als jugadors i varen llençar també ous mentre sortia el bus.
4: Tot perquè el Mallorca baixa 5 anys després a segona divisió. L'anterior vegada va ser el juliol de 2020, en plena pandèmia, en aquella lliga que es va aturar pel coronavirus i va reprendre sense públic els estadis. En aquella ocasió, el Mallorca va pujar tot d'una primera divisió de la mà de Luis García Plaza.
3: Però parlant del que va donar de si la jornada d'ahir, el Mallorca va guanyar 3-0 l'Oviedo amb gols de Pablo Torre, Manu Morlanes i Vedat Muriqi, que ha marcat per ser 23 i s'ha quedat a 2 del pitxichi Kylian Mbappé, però no va ser suficient per continuar primera perquè només va acompanyar la derrota 2-1 a Getafe. El Llevant va perdre contra el Betis i el Girona, que baixa amb el Mallorca i l'Oviedo, només va poder empatar a casa contra l'Elx.
4: El Mallorca perd la categoria com a antepenúltim classificat amb 42 punts i surt pendent d'un triple empat amb Osasuna. Surt perdent, volíem dir, d'un triple empat amb Osasuna i Llevant. Va estar a prop de la salvació a mitjans de la segona part, on només li separava de la permanència un gol del Girona, que no va arribar mai. I poc després, a més, el Betis va fer el gol de la victòria al seu partit contra el Llevant. Martín de Michelis parlava així.
0: Estamos súper apenados por eso. Hemos tratado de mostrar compromiso en todos los sentidos. Y bueno, es un momento doloroso, Juanmi. Un momento doloroso que hay que tratar de atravesarlo lo más rápido posible. Este club necesita reconstruirse para volver a ser el Mallorca que todo el mundo espera del Mallorca.
4: De Michelis, que en uns dies s'asseurà amb la direcció esportiva i la propietat del club per saber si continuarà o no en el Mallorca segona divisió. En 12 partits ha sumat de 8 punts, és a dir, el 50% del total. Són, curiosament, els mateixos punts que el Mallorca de Jagoba Arrasate va aconseguir en els 19 primers partits de la primera volta. Això contestava Martín de Michelis sobre el seu futur.
0: No es momento de hablar de mí. No me voy a ir al aeropuerto y salir corriendo desde acá. Me juntaré con quienes me contrataron, está mi gente que me representa, está mi staff acá y en el transcurso de los próximos días tomaremos una decisión en conjunto, pero pensando y analizando bien, qué es lo mejor para Mallorca, eso desde ya.
3: Per cert, no va sortir cap jugador zona mixta, sí va comparèixer als mitjans del club un dels capitans de l'equip, Sergi Darder, que demanava disculpes.
5: Crec que no hem estat a l'altura. Orgullós en part de seguir perquè hem fet 42 punts, amb mort de peu, per un gol no estem en primera divisió. Però bueno, així és el futbol, dur, demanar disculpes i assumir que no hem estat a l'altura d'aquest escut tan gran. I l'any que ve, pues, sobre que serà difícil, però sobre també que tenim una exigència que representa un escut com Mallorca a aquesta primera divisió i que des d'avui, per molt dur que siguin, de pensar en tornar.
3: I després de la roda de premsa de Martín de Michelis, això sí, varen atendre els mitjans de comunicació Alfonso Díaz i Pablo Ortiz.
4: Tots dos també varen demanar perdó a l'afició, varen reconèixer errades, però estan disposats a continuar. No es plantegen dimitir. Sentim Alfonso Díaz.
1: Esto es una conversación que tenéis que hablar con Andy Cole, por supuesto, pero nosotros tenemos, yo creo que la confianza de seguir trabajando por este club y volver a Primera División. Esa es nuestra única obsesión ahora, que es volver, trabajar y hacer que este club esté en la Primera División, que es donde le toca.
4: Díaz diu també que s'ha de ser optimista i que el club està molt millor que l'any de l'anterior descens a segona.
1: Todo esto ha sido una experiencia, ¿no? En hacer el club cada vez más fuerte. Yo creo que está mucho más preparado ahora que hace 5 años cuando descendimos a segunda división en la 2021 y el club está más fuerte y más preparado para poder volver, ¿no?
3: I després d'Alfonso Díaz van poder escoltar el director esportiu Pablo Ortiz. Com en el cas de Díaz, va dir que les coses probablement no s'han fet bé, però també va assegurar, i és curiós, que la propietat no té la culpa de la situació. Recorden que amb aquesta propietat l'equip ha baixat 2 vegades a segona divisió i una altra a segona B.
2: Yo asumo toda la responsabilidad como el máximo responsable de la parcela deportiva. No creo que la propiedad tenga en esto ninguna culpa. Yo lo asumo, no tengo problema. se lo he tratado así a la gente y oye, a partir de ahí a seguir trabajando. El Mallorca ahora estará en segunda división, pero tenemos que hacer un proyecto fuerte para volver a primera y dejarlo en primera división.
4: Demanat sobre el futur de la banqueta mallorquinista, Pablo Orteiz obria la porta a la possibilitat que Martín de Michelis dirigeixi el Mallorca en el nou projecte de segona divisió.
2: Bueno, con Martín yo lo he expresado ya, estamos contentos, creo que se ha adaptado muy bien al club, creo que le ha dado un cambio al equipo y iremos viendo también en los próximos días.
3: Anem a fer balanç del que suposa el descens del Mallorca 5 anys després a la categoria de plata del futbol espanyol. Ens escolta l'exjugador i president de l'Associació de Veterans del Reial Mallorca, Chichi Soler, bon dia.
6: Bon dia. Bueno, com tota la vida, tot és cíclic també, no? I va canviant. Passa, bueno, la confirmació de com apareixia fa una setmana i ara, pues, el que hem de fer és aprendre els errors, rectificar i intentar l'any que ve.
3: Com va viure vostè aquesta anava a dir derrota, aquesta victòria del Mallorca que al final no va servir per res? Pràcticament en cap moment, llevat uns minuts de la segona part, semblava que sí que se podien donar aquests resultats, però el cert és que era molt complicat i així se va confirmar, no?
6: Sí, era molt difícil. Nosaltres vam llevar a fer el que havíem de fer. Si una lliça fredament pues, de sentir per gol a baràs, per fer-se-ho mirar, també. Però, bueno, a vegades no dones importància a petits detalls, no sempre dius quan tercera jornada, 15, 16, sempre dius, bueno, ja ho arreglarem, ja, i llavors, a lo darrer, pues, te falta aquesta... Això que és minúscul, ridícul, i que estem parlant de 3, 4 punts, no? Simplement es col·laborar i diguem.
3: Bé, el Mallorca que s'ha quedat a la segona divisió ha baixat amb aquestes 42 punts, empatat amb altres dos equips, que ja és mala sort, però que bé, no amaga evidentment que les coses no s'han fet bé. I a partir d'ara, Chichi, bé, no sé quin és el panorama que s'obri, si s'ha de fer una revolució completa, si probablement molts dels jugadors no continuïn, tant pel descens com perquè molts d'ells tenen, alguns d'ells tenen mercat, no? Especialment Vedat Muriqi i Samu Costa. No sé, quin Mallorca que podem esperar per la pròxima temporada segona?
6: Bueno, pues jo crec que un Mallorca competitiu, Mallorca que estigui a dalt, que sigui favorit cada partit, perquè és el que requereix la segona divisió, no? Anar a guanyar a cada camp, no fer durar. No sé contractualment com estan les coses.
7: Sí que crec jo que és el moment de regenerar un poc la plantilla i cercar un poc l'idea de fa 7 o 8 anys, no? Gent més jove i amb un altre perfil.
3: I dues coses ara. Si depengués de vostè, continuaria Martín de Michelis d'una banda com a entrenador de la segona divisió i després si aquesta renovació també hauria d'anar acompanyada d'una renovació a nivell institucional en la direcció esportiva, sense anar més enfora.
7: Bueno, aquestes noies no venen sense tenir la informació bé. No pots opinar. Sí que és cert que no ha estat una bona confessió de plantilla, però la realitat la manegen ells. No és normal que un equip al primer lloc se quedi en tres fitxes, crec, sense emplear, i agotant el límit salarial, no? Bueno, això són coses que han de valorar ells, i en quant a l'entrenador, pues, jo seria més partidari d'un entrenador que conegui la categoria, que conegui els jugadors i que, bueno, que tingui experiència dins la segona divisió.
3: Molt bé, doncs, Chichi Soler, gràcies per haver atès la telefonada de Ràdio Nacional i veurem què passa, perquè evidentment tenim per davant un estiu bastant, bastant llarg. Moltes gràcies.
7: A vosaltres, un saludo.
3: El descens del Mallorca que afecta no només el club, evidentment, sinó a tota l'illa en termes esportius. Cercant comunicació amb el president de la Federació Balear de Futbol, Jordi Orrach. Bon dia.
8: Molt bon dia.
3: Dia, evidentment, complicat. 5 anys després, Mallorca deixa de tenir un equip a la primera divisió.
7: pues sí, és un dia molt dolent pel futbol balear, un dia molt complicat per la societat. Jo crec que el Mallorca descendeix aquí per tot el que significa socialment i esportivament per les nostres illes i especialment per Mallorca, pues és una catàstrofe, és a dir, no poden dir una altra cosa. Ara veure que han passat moments bons, moments dolents, moments difícils, una Copa del Rei, una final. Bueno, i avui mos trobem així, el que ara toca és tornar a aixecar el projecte, tornar a estar a dalt, tornar a pensar en què és el millor per futbol balear i què és el millor per Mallorca, i a partir d'aquí tornar a construir.
3: Clar, ara, president, aquí tenim sensacions un poquet difícils d'assumir, no? Perquè si ens anem al darrer descens, el Mallorca va tenir una temporada pràcticament perfecta, va pujar directament a segona divisió, a primera divisió, però l'anterior descens, l'any 2012-13, va ser una travessa pel desert. De què dependrà un poquet que el Mallorca almenys estigui entre els sis equips que lluitin per ser a la primera divisió?
7: Bé, com tu saps i tothom sap, pujar a segona o primera després és molt complicat. És a dir, has d'encertar molt, és un mercat molt difícil, un mercat que potser no se coneix tan bé com el de primera divisió, no pot anar a fitxar segon quin tipus de jugadors estranger, per tant, és un mercat complicat d'inici. Ara veure que, hem de recalcar, que ara veure que han tingut descensos, però ara duiem 6 anys a primera, duiem 10 anys amb aquesta propietat, que ha demostrat sobradament pues, tota la inversió que ha fet en el futbol de casa nostra, i per tant, depèn de molts aspectes, depèn de que ara pues, realment se tornin a reprendre aquests fitxatges que potser se tenien per si acaso. Jo crec que és el moment d'analitzar molt bé la plantilla que tens, sobretot una plantilla que descendeix i que té jugadors molt importants, perquè molta gent deia que, hòstia, és raro que el Mallorca descendés amb aquests jugadors tan importants, penso que Muriqui ha quedat segon de goleador d'Espanya, si no va malament. Tant dins Samu Costa ha convocat per l'associació de Portugal i molt d'altres jugadors que crec que, bueno, que a segona divisió pues, per salaris o per lo que sigui no tenen cabuda, i ara de fer un equip totalment nou. Per tant, com hem dit, pues mira, l'Oviedo va pujar l'any passat després de 23 anys i ha tornat de ballar. És a dir, jo crec que és un moment difícil, és un moment d'estructurar una plantilla molt competitiva per segona divisió, però sobretot creure en un projecte que aquesta propietat americana ens ha demostrat que, bueno, que el manco econòmicament per mostrar allà dalt.
3: I la tranquil·litat, ja per acabar, senyor Rac, entre cometes, perquè després tot s'ha demostrat en el camp, és que teòricament el Mallorca rebrà ingressos d'alguns jugadors molt significatius, especialment Vedat Muriç i Samu Costa. Una altra cosa és que, evidentment, no seran els mateixos que si s'hagués quedat l'equip a primera divisió i que aquest doble s'hauran d'utilitzar bé.
7: Bé, tu ho has dit, és a dir, no és el mateix estar a primera divisió i vendre un parell de jugadors d'aquest nivell que està a segona, que potser ha de vendre per un altre preu. Ara veure que aquests dos bé s'han d'invertir en la plantilla. Ha demostrat el Mallorca o Martín de Michelis, que ha tingut el coratge de pujar jugadors del filial. Jo crec que, bueno, que gran part del filial o molts jugadors del filial tindran cabuda en el nou equip de segona divisió, però sobretot han de fitxar pues, el que tots sabem, pues, eixos puntuals importants, com puguin ser un central, puguin ser un mig centre, puguin ser un delanter. També no m'ho hem d'oblidar de la porteria, que Leo Román està preseleccionat per l'Espanyola, per tant, jo crec que tindrem baixes significatives, han de saber si tindrem la capacitat de resoldre aquests problemes i fitxar bé per un mercat de segona complexa.
3: I només per acabar de destacar també, com a president de la Balear, aquesta quarta Champions de dues mallorquines del Barça, de Catacó i de Patrick Jarro, un moment del futbol en aquest sentit mallorquí, molt contraposat el del Mallorca en aquest sentit, un gran èxit novament.
7: Bueno, s'enhorabona, com sempre, de fer la Balear. Totes dues, el veure que mos tenen massa acostumats a guanyar-ho tot, i el dia que no guanyem algo, pues estirem com estranys, però el veure que jo crec que el futbol balear amb entrenadors, jugadors, jugadores, estem tenint un gran nivell i ho estem demostrant tant al Palma com puguin ser aquestes jugadores que ara dia 5 van anar a fer un partit aquí importantíssim amb Anglaterra. Jo crec que el futbol balear passa per un bon moment, llevat que ahir pues, l'equip més important de la comunitat pues, va de ballar com altres puestos, també el veure que com a mallorquí som molt exigents i voldríem tenir l'equip sempre entre 6 o 7 primers de primera divisió. Això no és fàcil per un ell com nosaltres, i per tant jo crec que hem d'aprofitar el moment d'altres jugadors i jugadores i entrenadors que tenim també pel món, que estan fent unes campanyes extraordinàries.
3: I doncs, Jordi Rac, president de la Federació Balear de Futbol, gràcies per haver atès la telefonada de Ràdio Nacional. Bon dia.
7: Gràcies.
3: Ens queda tram amb aquest bon gust de l'èxit de les mallorquines del Barça, Catacó i Patrick Harro, que han guanyat la quarta Champions en uns minuts en parlant, però avui ens hem centrat en aquest històric descens del Mallorca a la segona divisió.
4: I fins aquí aquesta anàlisi. Reprenem ara l'actualitat informativa del dia. Aquest és el so de la manifestació d'un centenar de persones davant del consolat demà en contra de l'acte que l'associació d'ultradreta Núcleo Nacional ha fet també avui de matí per demanar la defensa del monument de Sa Feixina. Tot després que el govern central hagi ordenat la seva demolició per complir amb la llei de memòria, un monòlit erigit durant el franquisme a memòria del creuer Baleares, que tot i que va ser resignificat el 2010, continua generant polèmica.
3: La protesta i la contraprotesta s'han desenvolupat de forma pacífica i sense incidents. S'ha desplegat un gran dispositiu policial tant a la Feixina, on hi havia 15 persones de Núcleo Nacional, com també al Consolat de Mà, on s'ha fet una protesta convocada per la Coordinadora Antifeixista de Mallorca. Critiquen que les institucions s'han permès una concentració, diuen, neonazi. El diputat al Congrés de Més, Vicenç Vidal, hi ha participat.
8: Vam demanar a l'acció del govern i la Policia Nacional que avui no s'ha produït una manifestació en contra de la llei de memòria històrica, en contra de la memòria de totes les víctimes del franquisme, d'exaltació del franquisme, i vam demanar que no es produís. S'ha produït i demanem les responsabilitats a l'acció del govern. La Feixina s'ha de tombar.
3: A més, han fet també unes pintades de protesta al monòlit, on se podia llegir feixisme ni ara ni mai, i han tenyit l'aigua de vermell. Diuen que el monument representa la sang de milers de persones.
4: I més mobilitzacions. Als treballadors del Servei d'Assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma iniciaran demà una vaga indefinida per protestar contra les seves condicions laborals després que el passat dijous acabés sense acord la reunió entre empresa i sindicats al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears.
3: Jairo Aranda, portavoz del comitè d'empresa, diu que els treballadors estan cansats de la seva situació, on molts d'ells només tenen contractes diaris d'entre 4 i 6 hores que l'empresa Adelte va ampliant dia a dia segons li convengui.
9: Simplemente estamos pidiendo que se adapte la jornada a la necesidad del servicio, que si tiene que estar el personal a 6 o 5 horas, que lo que tenga que estar, pero que deje de molestar cada día. Al trabajador con aumento de jornada diarios, quédate por favor, mañana quiere venir tu día libre. Es que la gente no tiene organización de su vida. Nos tienen al 50% de la jornada cobrando una miseria.
3: Aranda també es queixa de la contractació de 9 persones més amb les mateixes condicions que la resta, en lloc de millorar, diu, la situació dels treballadors anteriors.
9: Tenemos un montón de trabajadores a jornada parcial, a 4, 5, 6 horas, y en vez de subirles la jornada, contratas a más personal. Es que ya a la plantilla la calentamos.
4: I més reivindicacions laborals. Els treballadors dels jutjats d'Eivissa no descarten continuar protestant la setmana que ve per l'acomiadament de l'únic informàtic que hi havia. Alerten que la pèrdua del servei presencial agreujarà uns retards ja considerables a la justícia de la Pitiusa Major.
3: El sindicat CESIF denuncia que el Ministeri de Justícia hagi implantat un nou sistema de manteniment informàtic que deixa l'illa sense tècnic presencial. L'auxiliar que hi ha no té els coneixements ni les competències per solucionar tots els problemes que sorgeixen, que darrerament diuen són molts. Juan Nieto és portavoz del sindicat a Eivissa.
10: Con este cambio, con este nuevo modelo que tenemos desde el 31 de diciembre en Baleares, que es el que son los tribunales de distancia, con nuevos programas, nuevos sistemas, ¿qué puede ocurrir? ¿Y qué está ocurriendo? Pues que los sistemas pues fallan, puede fallar una declaración, puede haber un fallo técnico pues en la celebración de un juicio.
3: Una retallada que ha caigut molt malament als jutjats d'Eivissa, on des de fa temps hi ha una manca de treballadors preocupant. Les places queden sense cobrir per l'alt preu de l'habitatge.
10: Ahora, lo que es la temporada estival, pues hay una sobrecarga de trabajo extremadamente alta. Los funcionarios se dejan el pellejo mañana, tarde y noche para sacar todo lo que entra a diario, y la verdad es que esto puede con la salud de uno.
4: I més manca de treballadors, en aquest cas en salut. El sindicat SATSE alerta de la partida de 90 infermeres en el que duim d'any de les Balears per anar-se'n a altres comunitats a fer feina. Avancen un estiu complicat perquè novament no s'acobriran tots els contractes de substitució. La conseqüència, més sobrecàrrega de feina per a les infermeres del Servei de Salut.
3: El sindicat denuncia que només l'any passat les professionals de les IES van fer 200.000 hores extra. Jorge Teras, el secretari general de SATSE a les Balears.
11: Creemos que esto ya es materia de inspección de trabajo. El año pasado se hicieron alrededor de 200.000 horas extra de enfermeras en el servicio de salud. también conlleva que las enfermeras están, para poder vivir con el nivel de vida que corresponde a una profesión como la nuestra, con el nivel de responsabilidad y de titulación que tiene la nuestra, pues aparte de esa cantidad de horas extras, están haciendo muchísimos turnos en la privada.
3: Les infermeres es veuen obligades a fer hores extra i torns a la privada per fer front a l'encariment de la vida. Per això, moltes ja no venen a fer feina i moltes també se'n van. Segons un estudi del Ministeri de Sanitat fet públic aquesta setmana, més de la meitat de les infermeres de les Balears volen deixar la seva feina i som una de les comunitats amb més risc d'abandonament. Amb aquesta fuita de professionals, l'estiu es preveu novament complicat.
11: La previsió és nefasta. La previsión es nefasta porque con esta fuga que tenemos, que cada día tenemos menos enfermeras disponibles, lo que viene a ser un alivio por esta época pues son los nuevos profesionales, las nuevas enfermeras egresadas de la UIP que les faltan unos días para terminar.
3: A més, enguany es gradua la primera promoció d'infermeres del CESAC, que seran 50 professionals més.
4: Més temes. L'ONG Caminando Fronteres alerta que enguany la ruta migratòria entre Algèria i les Balears serà especialment mortífera. Aquesta setmana han aparegut dos cadàvers en les costes de Formentera, el d'una dona i el d'un jove que podria ser menor d'edat, segons apunta el Consell Insular. A més, l'ONG Alarm Phone ha denunciat la desaparició d'una pastera amb 23 persones de bord que va partir fa 4 dies de la costa algeriana rumb a les Balears.
3: És la cara més dura de la migració a les illes. Només aquesta setmana arribàvem a les nostres costes més de 200 persones a bord d'11 embarcacions. Helena Maleno, directora de Caminando Fronteres, alerta que cada vegada que es produeix una sortida com la d'aquesta setmana són moltes les persones que queden pel camí.
12: Cuando se producen este tipo de salidas, pues desgraciadamente lo que venimos constatando es que algunas embarcaciones, como son infraembarcaciones, pues se les para el motor, se quedan a la deriva, se quedan a merced pues de la suerte, entre comillas, ¿no? Aparecen pocos cadáveres en comparación con el número de personas que desaparecen. Sabemos que este año está siendo un año especialmente mortífero.
3: Malena demana més mitjans al govern d'Espanya i la col·laboració amb les autoritats d'Algèria. Diu que moltes d'aquestes desgràcies es produeixen molt a prop de la costa i amb més vigilància, sobretot aèria, es podrien evitar naufragis. També demana una investigació exhaustiva per identificar tots els cadàvers que apareixen. L'any passat es trobaren 57 persones migrants mortes prop de les nostres costes.
12: Falta una más proactividad por parte de las autoridades del Estado español, de las fuerzas de seguridad, pero también de las fiscalías y de los jueces, para buscar a las familias. El peso de la búsqueda de la identificación, como pasa en muchos lugares del mundo, se pone siempre en las familias buscadoras. Y esas familias buscadoras tienen problemas.
4: I un altre vessant de la migració, la disputa entre el Consell de Formentera i l'Estat per saber qui es fa càrrec del trasllat de les embarcacions abandonades al dipòsit. Delegació del govern diu que són barques abandonades i, per tant, és un residu del que s'ha de responsabilitzar el Consell. La institució recorda que la competència en frontera és de l'Estat i reclama la seva implicació per dur-les de terra. Verònica Castelló és vicepresidenta del Consell.
13: Ells estan assumint la retirada d'aquesta destrucció, però ja a terra, quan nosaltres les hem tretes, però la part de treure-les de la mà no l'estan assumint. I és una part que nosaltres, des de l'inici de la legislatura, la Unió com a equip de govern, els hem estat reclamant que també ens ajudin amb aquesta part d'aquí. Les que queden en roques necessitem empreses especialitzades.
4: Delegació del Govern ha formalitzat un nou contracte per destruir el centenar d'embarcacions que ja són al dipòsit de residus d'Escap de Barberia. Aquest mes de maig asseguren han signat un contracte amb l'empresa Airbusa perquè la retirada de les embarcacions sigui més àgil i que el mateix Consell sol·liciti el servei sense haver de passar per delegació del Govern. Rubén Castro, secretari general.
14: Sabemos de las dificultades, en algunos casos extraordinarios se ha hecho alguna asunción extraordinaria por parte del Gobierno de España, pero evidentemente también facilitaría las cosas que dejaran de utilizar la inmigración como un arma política y de confrontación social y de generación de odio para poder trabajar verdaderamente en lo que es la gestión pública.
4: I ja són a Espanya els quatre balears que s'embarcaren amb la flotilla per dur ajuda humanitària a Gaza i varen ser interceptats per Israel.
3: Durant la seva detenció han denunciat tortures psicològiques, vexacions, pallisses per part de l'exèrcit israelià. Un dels quatre balears que ha tornat és el mallorquí Toni Riera, que allora va xaterrar a Palma. Ha criticat els incidents de Bilbao i l'actitud de l'Ertzaintza amb els activistes de la flotilla. Diu que la policia arreu segueix el model violent d'Israel.
15: I això no ho tenim només a Palestina, això és arreu del món. Estem veient a Europa i per tot avui mateix, en el País Baix, els nostres companys que havien vingut a la flotilla, en comptes d'estar rebuts amb cordialitat en el seu aeroport. Ell havia de ser Sainzina, que està entrenada pel Mossad, i ens ha donat una pallissa de propina. Això ho tenim.
4: I a 3 minuts per les dues és el moment, Xisco, de repassar l'actualitat esportiva.
3: Ho hem contat abans, és el dia després del descens del Mallorca a segona, el tercer descens en el segle XXI. Ho hem contat a la primera part del radiodiari migdia. El Mallorca derrotava 3-0 l'Oviedo, no va poder evitar igualar 42 punts en Llevant i Osasuna, un triple empat que el condemnava a segona divisió. L'exjugador i president de l'Associació de Veterans del Mallorca, Xixi Soler, demana a Ràdio Nacional una reestructuració de plantilla i d'entrenador.
7: Regenerar un poc la plantilla i cercar un poc la idea de fa 7 o 8 anys, no? Aquest més jove i ha hagut d'un altre perfil. Jo seria més partidari d'un entrenador que conegui la categoria, que conegui els jugadors i que tingui experiència dins la segona divisió.
3: Mentre el Poblenc s'està jugant l'anada de la final per l'ascens a primera federació, a 2 minuts per arribar al 96, està empatant a 0 a la seva visita al camp de l'Ailas. L'Atlètic Balear, recordem, visitarà a les 7 de l'hora baixa el Real Jaén. La bona notícia del cap de setmana ha estat l'èxit de les mallorquines del Barça, Catacó i Patrick Guijarro, que han tornat a aixecar la Lliga de Campions, el quart títol europeu de la història del conjunt català. Ahir es van imposar per 4-0 l'Olímpic de Lyon, doblets de Bapajor i Salma Parayuelo, i amb grans intervencions de la portera de Marratxí.
16: Sí, la verdad, no me acuerdo. O sea, yo intentaba parar lo que fuera. Soy una persona que me considero que vivo mucho el presente, por eso este gesto, porque cada acción es única, y ahora lo que me toca es disfrutarlo, bailarlo, cantarlo, y como digo, ya no me acuerdo de las paradas que he hecho, ya lo veré luego, pero como digo, vivo el presente y me quedo con eso.
3: I també avui molt pendents del bàsquet, l'Estia Menorca intentarà forçar a partir de les 7 del vespre a Vintaufa el 5è i definitiu partit dels quarts de final per l'ascens a la Lliga ACB. Rebrà el Leima Corunya, i si guanya divendres que ve jugaria el partit definitiu a Terres Gallegues.

I acabam amb Two Little Rooms, que presenta el seu primer disc avui al Teatre Principal de Palma. El grup, format per la vocalista Aina Zanoguera i el pianista i compositor Gori Matas, combinen en aquest treball cançons que parlen del pas del temps, de la connexió amb la natura de Mallorca i de temes com l'amor, la por, la vulnerabilitat, entre d'altres. Serà a partir de les 7 de l'hora baixa.

0: I en aquests 30 segons d'informatiu, Xisco, repassam com va el Poblense.
1: Estem ja en temps afegit del minut 96. S'acaba de salvar l'1-0 el porter Sabater, a punt d'acabar aquest partit en el darrer corna de tot el duel. Recordem, estan empatant a 0 el Poblense al camp de l'Àguiles de Múrcia.
0: Així que vam aquest informatiu. Les notícies de les Illes tornen demà ja a partir de les 7:25 minuts aquí a Ràdio Nacional d'Espanya. Fins demà, adeu.
2: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
3: 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.